si la gent. A l'hivern anem a veure striptease a Perpinyà. Jo els diumenges vaig a missa, vaig partint amb la mamà. Tinc els discos d'en Guardiola, de la Lita i d'en Dodó. En Raimon va bé, però el trobo poc senyor.

4 a 10 me'n passo i del cine no en parlem. Em fa més el pes la Sara que en Bardem. Ballo el Twitch quan es presenta i fa temps que aprenc l'anglès, perquè vull amb el turisme, si no el saps, fas el pagès. Ara surto amb